0: Serrat de Catalina. Encara no ha començat i ja comença aquesta tertúlia. Catalina Siret, què tal? Benvinguda als micròfons d'Onda Cero.
1: Hola, molt bona tarda. Saludeu de poc que tenim pot a queixar.
0: És que després d'escoltar aquesta entrevista amb en Alfonso Rodríguez, amb els delegats...
1: No, estic molt indignada amb els delegats del govern.
0: Ara ho comentarem també. Julián Timoner també, que està amb nosaltres. Què tal, Julián?
2: Muy buenas. Viendo aquí a Catalina indignada.
0: I en Josep Begú, que també ens acompanya avui en aquesta tertúlia d'Illes Balears i la Onda. Com estàs, Josep? Josep?
3: Me sentiu?
0: Ara sí, què tal?
3: Hola.
0: Bones tardes.
1: Josep, bones tardes.
3: Molt bé, bon dia a tots.
0: Bueno, acabam d'escoltar aquesta entrevista amb el delegat del govern, que ara ho deixa per anar-se'n a les eleccions, no?, com a candidat socialista.
1: Això és el que diu.
0: A Calvià, que ha tornat. Catalina està indignada amb aquesta, bueno, amb aquestes declaracions, jo no sé quina opinió, perquè es veu que els motius que comentava, ell ja tenia decidit, segons mos ha contat, que en l'estiu que anava a deixar el càrrec. Catalina.
1: Bueno, és que parla amb una persona que ha passat en una situació similar, vull dir, jo era delegada del govern, el juny o juliol de 2002 se va fer públic, jo seria la

0: candidat a la Batllia de Palma de l'any 2003. I jo vaig demanar, vaig suplicar en el president Aznar en aquell moment que, per favor, m'allargàs el màxim temps possible la meva presència i la delegació del govern. Perquè, siguent delegada del govern, tenia una presència institucional, podia anar a diferents actes, podia tenir una presència social, ciutadana, que només siguent candidata no podria tenir, i per tant jo vaig deixar, me va cessar perquè haurà de cessar el meu Consell de Ministres el gener de 2003, i per tant de gener de 2003 a maig de 2003, que van ser les eleccions, vaig tenir aquest temps per ser només candidata, però jo tenia, no necessitat, però considerava positiu per la meva candidatura tenir un càrrec institucional com a de la delegació del govern, per tenir una presència que, siguent o més candidat, no podrà tenir. Per tant, hi ha d'haver un motiu que no el vol explicar, doncs que no l'expliqui, però hi ha un motiu de fons que no pot ser només la dedicació que havia, que és un municipi que el coneix de sobres, que pot tenir dedicació al marge de ser delegat del govern, i que jo mai havia estat candidat a Palma, a nivell de la Palma, com anys, ja està molt d'anys a Palma, que havia. Per tant, és un motiu que jo, com que he viscut en propis cants aquesta situació, no entenc.
1: Y quizás por añadir un detalle, creo que a lo mejor la diferencia, y si no me corriges, Catalina, porque a lo mejor me equivoco, ¿eh? Pero es que a nosotros ahora aquí tenemos, dentro de 40 días tenemos unas elecciones generales.
0: Claro, bueno, claro, cual, es que no se entiende.
1: Claro, es que realmente este otro paradigma de tener esta situación, ¿cuál es? ¿Para que saquemos a otro elemento a la calle para cantarnos los mantras constantes que sí, que calan muchísimo en las personas y se olvidan de las verdades, de todas las podredumbres de este gobierno y todas las mentiras y falsedades con las que nos ha tenido durante todo este tiempo, para que nos siga diciendo, como en esta entrevista, porque viene la derecha y la ultraderecha? Porque es el mantra que realmente les funciona para el
0: no.
1: De las elecciones.
0: Perdona que te corrija, no dicen nunca viene la derecha, para evitar el acceso al poder de la ultraderecha. Obvian totalmente que haya un partido que es el partido que va a tener más votos y que posiblemente va a ganar las elecciones y que va a gobernar, que es el Partido Popular. Se saltan siempre ese partido mayoritario.
1: Al siguiente nivel, porque ya total, ¿para qué nos vamos a quedar cortos? Si total podemos ir a lo bestia. Pues sí, para tener esto. ¿Por qué? Porque este señor, lo único que yo puedo entender como ciudadano, y a lo mejor sin pensar en ninguna otra situación, es pensar que este fulano, para lo que va a hacer, va a ser una campaña para el jefe, que en este caso dentro de 40 días se presentan las urnas. Pero para ir realmente como candidato para Calvià, para hacer este trabajo para el pueblo,
0: no era
1: de Calvià,
0: necesario ahora. Hombre, pues, y sobre creo, todo, lo claro, que tú has comentado, que yo no he pensado, bueno, se me ha olvidado, es que hay una selección dentro de 40
1: claro,
0: días, y has estado hasta esta fecha, puedes estar 40
1: claro,
0: días más, que no te pasa nada.
1: Y no hace falta que vengas a hacerme la voz del amo para que, oye, pues salme a la calle para soliviantarme a la gente. No por nada, un delegado del gobierno que tiene más quizás más sombras que luces en su paso por este cargo, ¿eh?
2: Josep.
3: Sí, bueno, yo creo que lo que deia na Catalina ho entén perfectament. El 2003 fins ara ha plegut moltíssim, i no ha plegut gaire, però ha plegut moltíssim. És a dir, han canviat molt la situació, l'ambient de crispació política. Ara no té absolutament res a veure l'any 2003, me sembla. Llavors, jo pecaré d'innocència, perquè no conec a fons tampoc si hi ha altres motius inconfessables o no confessats, però me sembla que en aquest país hi falta sentit institucional. Per tant, que és delegat del govern, que és un càrrec institucional, no és un càrrec de batalla política, encara que en Alonso Rodríguez a vegades ha entrat en el debat polític per jo excessivament, però és un càrrec institucional. Per tant, que si ell ha de tenir una candidatura política i la vol preparar, el fet que renunciï me sembla molt positiu. Me semblaria més greu que ell fos candidat i fagués campanya per Calvià i tingués molt d'interessos per la bala de Calvià i utilitzés el càrrec institucional que té per aprofitar-se'n políticament. Per tant, jo crec que l'entrada és positiu i no és habitual que un càrrec públic institucional renunciï al seu salari, que el salari és molt important, renunciï al seu salari per dedicar-se a...
2: Justament, ara, Josep, pareix que han tingut un problema de connexió, tot d'una... Tot tornem a escoltar, però és el que parlàvem amb la Catalina abans, no?, que després de dimitir, bé, supos que ho faran en els darrers, en els pròxims dies, perd, de qualque manera, aquestes preferències.
0: bueno, perd aquesta visibilitat institucional.